Aquests són els nostres consells. Contra les picades, ceba. La ceba és molt eficaç per atenuar les molèsties de les picades, ja que absorbeix el verí. Si la picada és de vella, poseu una tallada de ceba crua damunt la picada i procureu mantenir-la fins que s'hagi eixugat. Si la picada és de moscard, bastarà fregar amb mitja ceba. Les petites molèsties desapareixeran tot d'una.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més ser cap d'arengada que coa de pagell. Val més encomandar que ser comandant.

0: sono Noelia da Falonich.
1: Soy Pilar de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Sipi més suau. Quedarà molt més blana i gustosa si bolliu la sipi durant un minut amb aigua salada abans de posar-la a la planxa.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui amenaça i no pega, per bèstia queda. Si un no compleix lo que ha dit, perd la seva autoritat.

0: de Paquita de Rafal.
1: Sona Catalina d'Espoldes.
2: Anna Maria Magdalena de Sabaneig.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Sal pels armaris. Evitareu que l'interior dels armaris tingui humitat si col·loqueu de dins un recipient amb sal gruixada. Tan sols l'heu de canviar quan estigui massa humida i posar-la dins el microones o en el forn un moment perquè s'aixugui i la podeu tornar a utilitzar. La roba vos ho agrairà.

coneguem les nostres dites i refranys. Es malalt a la cara porta es fanal. Vol dir que les persones malaltes no poden dissimular-ho perquè porten senyals a la cara.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Sona Maria de la Palma.
2: Dic Maria i visc a Santa Maria.
3: Sona Maria de la Palma.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Pelles brutes. Si teniu unes taques que se resisteixen a fugir de l'interior de les vostres pelles, fregueu-les amb una esponja suau banyada en suc de llimona o vinagre. No ratxareu la superfície i la taca se n'anirà ràpidament.

coneguem les nostres dites i refranys. L'abundància mata la fam. Vol dir que generalment hi ha prou menjar per a tothom.

0: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
1: Aigua potable, Martí Terra.
2: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
3: Servim per tot Mallorca.
2: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
4: Telèfon 971 44 31 44. 971 44 31 44.
1: Aigua potable, Martí Serra.
5: Hola, bon dia. Som en Joan Toni, cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també especialment per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

0: anem a Galícia a les Palmeretes, no?
1: Crit de Planes de Mura, Font de Loren
2: i... Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Regar recicladament. Sabíeu que hi ha aigües que habitualment tiram que són excel·lents per regar les nostres plantes? Per exemple, l'aigua bruta de les peixeres, l'aigua sense sal de coure els ous, l'aigua de descongelar el peix. Provau-ho i notareu els resultats.

0: Gracias, guapo.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Saigo nega, però no es nega. Doble sentit de negar, ofegar-se, i negar, dir no. Saigo s'ha de donar en qui la mort demana.

0: Sona Paquita de Palma.
1: Som en Pep de Sant Cervera.
2: Som en Pep Antoni i Gomila de Monterrey.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

de vida, no sa quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, sa roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
2: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pime.
3: Molt bon dia! Com esteu? Som de Pereta. Com va, estimats oients de Ràdio Murta? Com va, Manu? Va bé? Escoltau, m'agradaria escoltar Oh, oh, Juli! De Los Diablos a Ràdio Murta. Molt bon dia 20 de juny a la gran trobada de Ràdio Murta.

0: Voleu postres?
1: Jo un brunis a colonet.
2: Clar,
1: és que és el millor postre que hi ha.
3: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
5: Hola, Radio Murta. Som de Coloma de Son Oliva. Manu, per dijous, me podries posar dues cançons per el cumpleaños del meu amo, dia 4. I jo te'n tenc una demanada per dia 4, per la me poses en aquest un altre dia. Que el meu amo és més important per nosaltres. Una d'en José Herreros, Corazón de Madera, crec que se titula, i després un altre, Jo nací amb la manxa, que no sé qui la canta. Manu, perquè n'hi ha un parell que encanten d'aquestes cançons. Amb molt de carinyo per ell, perquè passem un bon dia, i també de part de la nostra filla i el nostre neta Tassier, claro que sí. Manu, m'apareix, no estic segura que este home, oi, este home, perdona, ton pare també, m'apareix que aquest mes també feia el cumpleaños, no estic segura, oi? No estic segura. Si no és aquest mes, és aquest any. Bueno, pues, amb molt de carinyo, que ja ho sap, ja, que l'estimam molt. I que fins avui ha estat una bellíssima persona. Jo que ha de venir mai se sap, Manu. Pues aquest dia espereu tot sol. Perdona que se me va oblidar de tu el mot, que no me amo cada dia i que se m'oblidi el dia del seu cumpleaños. Del meu ja m'he oblidat. Però, bueno, les coses venen com venen i amb molt de carinyo per ell, perquè em pugui complir molts i jo per el vot dedicar a Ràdio Murta. Això ha de ser així. Un beso per tot Ràdio Murta.

Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.

0: A Cala Millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat. Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de

0: Terra. Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo y Compro Oro Plaza Progreso.
1: Bon dia, Manu. Soc la Joana de Sacalani de Sant Pere. Ahir te vaig demanar si no del diccionari, no el vaig sentir, no sé si el posades o no, però és igual. El meu cosí se va morir fent el seu deixar de diccionari a Marroc, ¿vale? Però bueno, és igual. Avui m'agradaria sentir les ranxeres de la Rocío Dúrcal. Les que tu vulguis, totes m'agraden. Gràcies.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Bon dia, Manu. Som en Blas, escola de Sant Pere. Escolta, Manu, em podries fer una cançó d'en Alejandro Fernández que se diu Ceniza y vino. És una balada d'aquestes que té ell, guapíssima, la vaig sentir l'altre dia, m'agrada. I si no, me poses el que tu vulguis, vale? I la dedic principalment a tu i a tot Radio Multa, la teva família, espero que estigueu bons de salut, i en fi, a tots els que escolten, els que criden, els que no criden, per a tots una abraçada ben forta, i la dedicaré a un parell d'amics, si pot ser. Me la pots posar, si vols, dijous, per exemple, m'aniria molt bé. Bé, la dedica a la senyora, Nalòlia i en Tomeu de Sant Berrial, en Reme i Pilar, la cabana, en Herme, perdona, i la Pilar, Fina de Sant Serra, Cati, Cati Coloma de Sant Oliva, Toni Paula de Lloret, Lluís de Manacor, Joan Sebastià i Catalina de Santa Margalida, na Francisca de Menorca, na Fina de Calafiguera, Marieta de Palma, Marieta, una abraçada, Joan Batista Pons, senyora Mercedes Vázquez del Molinar, senyor Tomàs Navarro, Micaela de Felanich, el mami Paquillo, el que no falti. Bueno, Manu, ja no te canses més. Una abraçada molt forta i fins una altra. Si te va bé, me la poses dimecres. I si no, me la poses dijous, és igual. Dijous ja em va bé. Bueno, una abraçada i fins una altra. Gràcies.

No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Pal de Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.
4: Hola, bon dia i salut a tothom. Som de Joana, som de Pollença. I si pot llegir, m'agradaria escoltar alguna de Emilio José. Moltes gràcies. Salut.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants, les torres i vini comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Hola, buenos días Radio Murta, soy Luisa de Camiat. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Basilio y se la quiero dedicar muy especialmente para mi marido, mis hijos, mis nietos, para toda esta gran familia que es Radio Murta, muy especialmente para todos vosotros y a Nati de Sonoliva. Muchísimas gracias, hasta luego.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
2: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
3: Bona tarda, demano. Som la Maria de Petra. Ho he cridat, ara farà una cançó d'Antonio Molina. Jo soy minero. Jo el dic en el meu amo, en el meu fill, en les meves cunyades, i a tots els nebots i nebodes, i a tots, i especialment la meva cunyada Carmen. Jo el dic també, i els seus fills, i a tots. Mano, que em té molta pena pensant que estàs malalta, tu. I li envio una vegada molt forta i que quan no li doni salut. Llavors em veu de lleig a la Francisca de Menorca, a la Cati, a la Nati de Son Oliva, a la Coloma, a la Miquel de Portichol, a l'Antoma Navarro, a tu, a la teva dona i a les teus fills, i a ta mare. I a la Lluís Rinca, a la Maria de Campanet, i a l'Antoni i Lloret i a la seva parella. I a tots els que criden a Ràdio Murta, a la meva germana Catalina, a la meva germà Jaume, a la meva neboda Maria Antònia, a l'Antonieta. I a tots, a tots, a tots, a tots, i a tots els fillinets de la Catalina, a la meva germana. A tots. També a la Belciana, a la Francisco Munà i a la dona, a la Martí Caramella i a la dona, a la Francisca Caramella, a la Margada del Brollador, a la Florentina de Petra, a la Madalena de Sant Guineu i a la Catalina, a dues germanes, a la Joana d'Estany i a la dona, a la Margada del Brollador i a la Carles, a la Bel i a la Bernat del Brollador, a la Maria Mercant, a la Maria Gamundina, i a tots, a tots, a tots els que criden a Ràdio Murta. Ara en Mateu Beas i a la seva dona, i en Simó i a la seva dona, i en Amàlia. A la meva cosina Francis, i a la seva amb en Jaume i a la Joana, la seva filla. I a la seva filla Catalina, a la seva genre, i en Marc. I a tots, a tots, a tots els que criden a Ràdio Murta. I en Bernadí, en el meu veïnat, a en Joan Companys, i a la Maria Magdalena i a la Miquel d'Àngel. I a tots els meus veïnats. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de tele.

Yo que no vivo sin ti, vivo un diango. Y entonces, pues me podéis poner como final de programa, porque me tiene medio. Y entonces, pues nada, me dedicaría, como siempre, me dedicaría a mi abuelo, a toda la mia familia y toda la mia familia. Tota. Es Paca, però és el meu fill, la meva germana, el meu germà, i en fi, i les meves netes. Però bueno, tota la meva família, i després ja traïn també el personal, el senyor Tomàs Navarro, la meva cosina, la meva germana, la Maria de Petro, la Maria Magdalena de Santanyí, que no la sent, però bueno, en Carmen de Sant Serra, un besito, la Maria Magdalena, Nadia Sant Oliva, i en Francisca de Menorca, Francisca de Menorca, de Menorca. I després en Antoni de Llorat, i no, ara no me'n recordo de l'altre, no me'n recordo, no me'n recordo, ja. Ara, bo, si no ho tinc apuntat, no me'n recordo. Bueno, és igual, t'acredim que va haver el dijous i última hora, vale? Vale, besitos, tu, per nens, per la ràdio morta. I un altre, adiós, adiós.

0: Diu espòs.
1: Jo un anisat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
2: I de colonet per tothom.
1: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
4: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta, la teva música.

0: l'actualitat del món del trot a Canal 4 Televisió. Entrevistes, carreres, personatges rellevants i molt més. Toc de campana, tots els dilluns a les 10 del vespre. A Canal 4 Televisió, la teva finestra al món del trot.
1: Arriba una de les fires més esperades de l'any. Dies 5 i 6 de juny, vine a gaudir de la millor gastronomia poblera i sopar a l'aire lliure amb molt bona música. No te pots perdre la Fira Nocturna de la Patata. No hi faltis, la Pobla t'espera. Regidoria de Fires i Festes.
2: Necessites gasoil?

Aquests són els nostres consells. Reciclar les pastilles de sabó. Si teniu restes de pastilles de sabó i no sabeu què fer-ne amb ells, no les tireu. Juntau tots els trossos i les bolliu amb un pot de vinagre. D'aquesta manera aconseguireu un bon detergent per fer neta en terra.

aret escolt, aret escalfret que crema com el foc. Aret paraula, aret un gest, aret record que es fa present, aret

ets gegant, ara ets un traç, ara ets l'etern i lo fugaç, ara ets a prop i en punt suspens.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer, Camp Matías Miquel. Comer bien, sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871 87 34 44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç, menjar bé i passar-ho millor.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra. Coneguem les nostres dites i refranys. Qui escudella d'altri espera, freda se la menja. Qui està pendent d'un altre, surt perdent.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

0: vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron, y los abrazos que me dan mis hermanos.

Hola, soc Maria Dalmà Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

Aquests són els nostres consells. Un punt especial a les pizzes. Si teniu per costum preparar que vostres pizzes congelades i li voleu donar un punt diferent i especial, quan l'aneu a servir, regueu amb un pot d'oli d'oliva aromatitzat. Les possibilitats són moltes i, a més, afegireu un valor vitamínic a l'aliment.

espectacle. És una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm

coneguem les nostres dites i refranys. Castells més alts han caigut. Vol dir que tothom, per amunt que estigui, pot arribar a veure-se a la misèria o a la impotència.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

0: salida.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
3: Els estius, ses berenades, ses excursions...
4: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
5: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Contra el mareig. Si vos soleu marejar anant de viatge, un bon remei és menjar fruits secs, xuclar una tallada de llimona o una pastilla de reialim natural.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aigua potable, Martí Serra.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
3: Aigua potable, Martí Serra.
7: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomà Rullant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

Hola, què tal? Sóc en Diango, però m'he enterat que feu canys. Us envio un salut molt carinyós, molt afectuós, i desitjar-vos que 60.000 més d'anys i que ho passeu molt bé. Una abraçada.

0: Sona una galilla de campanar.
1: Dios de Campos.
2: Sona fina de Campastilla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.
0: Així és, donam la benvinguda a la gran trobada de Ràdio Murta en els nostres supermercats d'Eroski. Eroski, gràcies! No faltarà bon vi ni bon formatge, gràcies a Eroski! Formatge que mos duran de Menorca.
1: Que se preguntan porque
0: entonces... Molt bones tardes! Avui, en José Luis Figuereo Franco.

Oscar, aquí es el José Luis Figuereo Franco. Vos que te digas, haz el barrio. Somos barrieros. Somos los barrieros. 56 tacos, l'he vist en concert en aquest tipus. I és una autèntica passada. Te pot agradar més flamenc, rock flamenc, que és el que ell fa, però és una autèntica passada. El barrio, en fa 56, en José Luis Figuereo Franco. Aquí un servidor. Manu Blanco, hola. Ja tens els teus tiquets per la gran trobada de Ràdio Murta. Què esperes? Ara te fes coeo. Vés-hi ja a qualsevol oficina del Conviajes. Que cada vegada som més amics. Que serà una festassa dia 20 de juny. Ja vin i comprat. Vés-te'n a comprar els teus tiquets al Conviajes a qualsevol oficina. O vin i comprat directament. On és Barça Curva? On és això? Si Padrón Son Pardo? A ses Torres d'Ariany? Venga, somos amigos. Pues ahí nos vamos a juntar un montón de amigos. Jo t'espero dia 20 de juny. Sí, sí, sí. Y hasta bailaremos alguna rumbito, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. ¡Vámonos!

0: Vinga, anant ràpidament, doncs, primera crida d'aquesta hora baixa. Bones tardes, hola.
1: Bones tardes, hola.
0: Amb qui xerram?
1: Amb Lluís Adinkio.
0: Què hem d'escoltar, Lluís, eh?
1: He demanat un quina cançó, perquè avui es fa el meu cumpleaños.
0: Ah, sí, i de molt d'anys.
1: Gràcies. I sé que tu t'agradis, una... sé que tu vulguis.
0: Molt bé, i a qui m'ho dediquem? Bé, per tu, directament, ja està.
1: Exacte, sí, sí, per jo, per una servidora, com diu tu.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Manu.
0: Molt d'anys, eh? Molt d'anys i bons. Bones tardes.
1: Moltes gràcies.
0: Ah, mira, aquesta primera oient, això és una bona senyal. Que avui faig anys, molt bé. Un bon regal seria dir en aquella persona, en aquells amics i aquelles amigues. Saps què farem? Dia 20 de juny, me n'anava a dinar, vin i comprat. Que hi haurà Manu Blanco i tots els seus amics de Ràdio Murta. Soy más rico que nadie. Hi haurà regals per tothom, eh? Per tothom. Però si vens vestit o vestit de blanc. Detall extra. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?

0: Així és, i estic encantadíssim, perquè ara venc del polígon del Son Castelló i he estat na Maria de Pérez, la senyora de Pérez, la dona del meu amic Antonio Pérez. Encantadora, encantadora. Ben mallorquina, ben guapa, na Maria. I és que Pérez participa a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny. I, entre altres coses, tenim ventalls que ningú tindrà calor. A part de l'aire condicionat, dels ventiladors i de totes aquestes coses, tindrem ventalls cortesia de Pérez. Què te pareix? Així que ja ho sabeu. Ah, quina passada de festa. Quina passada de festa. Encara no has anat a comprar els teus tiquets. Cor, Fevia, encara ets atents. Encara ets atents. Anem amb una altra cridada. Bones tardes, hola.
1: Hola.
2: Amb qui xerram?
1: Soy Mari de Palma.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
1: Una canción de la de One Way Ticket, versión de los Eruption.
2: ¿Y a quién se la dedicamos?
1: Te la dedico a ti, a todos los oyentes de Radio Murta en general, a los del Centro de Día de Mes Vida, a Juanjo, a Carlos, a los de Teleasistencia, de la Cruz Roja, a los de Servicio de Ayuda a Domicilio, también a todos los clientes de aquí del Bar Buenos Aires, bueno, incluido a Juan, al camarero, bueno, a todos los que les guste y buen fin de semana.
2: Muchas gracias igualmente, buenas tardes.
1: Hasta luego.
0: Ai, volem saludar a tots els oients de tots els bars que mos estan escoltant. Ara en la sobremesa, fent escafetat, escoltant Ràdio Murta. Que no és guapo, això. Que no és guapo. Guapa és na Maria. Na Maria de Pérez. La Madonna, sí, que avui l'he conegut i encantadora. Ja ho sabeu. Reciclajes Pérez participa a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny amb ventalls per tothom. Què t'apareix? I aquesta sintonia, aquesta banda sonora, aquest nou himne de Pérez, el canta el mismísimo Leo Rubio.

0: Criada, buenas tardes, hola.
1: Hola, buenas tardes, Manuel, compañía.
0: Buenas tardes, ¿en qué xerran?
1: Amor Luis, de aquí de Monacó.
0: ¿Quién te escolta, Luis?
1: Pues me escolta a Pendado los Niños de Paco Caneda.
0: ¿A quién lo dedican?
1: Pues mira, voy a dedicar a meus amigos y colaboradores que se tengan muchos abandonados, francamente. Ni pasado, tres se pasan y no me dan cuenta. Y voy a dedicar a la fina de la Fiera, y a mis hermanas, en el Nelly Oliva, y en Blas, y pues ya, no me puede faltar.
0: Molt bé.
1: Sí, pues hi fa tot que no comuniquem, però no per la ràdio. Bueno, buenas tardes y buen cap de semana y fin de semana y bien.
0: Gracias, buenas tardes, Lluís.
1: Buenas tardes.
2: Pren nota, que tens dubtes de ahí vaig, no hi vaig, som atents, no som atents, 40 euros, se mantén el preu. Sí, sí, sí a tot. Sí a la trobada de Ràdio Murta. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691 82 53 21. Repito, 691 82 53 21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
1: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Todavía no has vuelto, Cherop. Desayunos, comidas, cenas, terraza, buen ambiente. Todo el día en pleno centro de Manacor. Cherop, Plaza Ramón Llull, ya tocaba volver.
1: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
3: En Enric, allà en Esquerres, Miquel.
4: El Rei de la Plata, anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
5: Hola, Manu, com estem?
4: Molt bé, amb qui xerram?
5: En Maria de Palma.
4: Qui hem d'escoltar, Maria?
5: Que ve residir, però no hi ha vostè.
4: I a qui li dediquem?
5: Pues mira, lo dediquem avui, en primer lloc, a senyor Lluís, de... que és el seu cumpleaños, que em pugui complir molts i bons. Madame Margarida de Campanat, la Neu de Sa Pobla, la Francisca de Menorca, la Nati de Son Oliva, a tu, per ser un sorrese, i tota la teva família, i bon fin de setmana. Sí, bon fin de setmana ja, no?
4: Sí, ja ho podem dir, el dijous. Sí.
5: És que me faig un dia, ja no sé quin dia.
4: No, això també me passa, jo també me passa.
5: Sí, seran els anys, ja, això.
4: Sí, jo ja no sé el que és.
5: El canvi d'identitat, un poc. Pues ja,
4: també, pot ser, culpa d'ell.
5: Perquè d'aquí dos dies me toquarà jo, també.
4: Arba!
5: Home.
4: I de, com que no estarem en directe, ja portarem molt d'anys, serem els primers.
5: No.
4: Molt d'anys, ha dit.
5: No, d'aquí dos dies és un decir, eh?
4: Ah, va.
5: Jo no me toc, ja.
4: Ah, bueno.
5: Ja, ja mos... ho saludem aquest dia.
4: Ja mos ho recordaràs, molt bé.
5: Molt bé, gràcies. Però... va bé, però, per adonar, també, eh?
4: Sí, hi ha gent, jo és que sé què passa, que no són gens supersticiós. No, hi ha gent que diu, no se tiene que celebrar antes, no sé què, no sé quantos. Jo els respeto,
5: sí, també,
4: respeto
5: sí.
4: Tothom, però jo no hi crec i jo t'ho dono molt d'anys.
5: Molt bé, me'n pareix molt bé. Ara encara som més jove que no, d'aquí un...
4: Sí, que de dia 11, te queden un primer de dies. Molt bé.
5: Vale, gràcies.
4: Adéu, vagi bé, adéu, bones tardes. Mon anam a Manacor, ara xarop.
2: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelme, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes, Hipòdrom Son Pardo, Restaurant Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: guardia. Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Y Javier Ojeda de Danza Invisible. Labios de prensa, sabor de amor. Junto a DJ Chema Sánchez. Música en directo, buen ambiente y un planazo para disfrutar con amigos. Consigue ya tus entradas en rubioproducciones.com. Este 6 de junio, el tardeo más potente del verano te espera en Palma.
1: Aquests són els nostres consells. Filtre d'aire. Segur que sabeu que és recomanable fer net el filtre d'aire del cotxe cada certa quantitat de quilòmetres. La millor manera de fer-ho és deixant en remull, dins aigua o en detergent, rentavaixelles, aclarir-lo bé i deixar-ho eixugar completament. Després, tan sols el torneu a col·locar i el tindreu net de partícules i de brutor.

Bon dia, estimat Manu. Espero que hagis passat un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot tot el dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui val peix, que se banyi i es cul. No s'obtenen resultats remuneradors sense molèstia i esforç.

0: Soy Mercedes de Fortí Palma.
1: Som Miquel Arriba, de la Farnau.
2: Soy Nati de Senoliva.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Una manera molt senzilla per suavitzar els mans és mesclar dues cuirades de xivada amb aigua i deixar reposar la mescla fins que l'aigua torni blanca. Poseu les mans dins aquesta aigua durant uns minuts.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Junico, des de Cidrers de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui tot sol s'aconsella, tot sol se'n penedeix. Recomana meditar les resolucions i sometre-les a persones capacitades i no fiar-se'n d'un mateix.

0: son vial de sinyotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladós.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!